Dibus que aquest matí he demanat a l'alcalde de que em rellevi de la meva responsabilitat de la policia municipal. El motiu d'aquesta demanda és estrictament personal. N'hi ha hagut moltes situacions complicadíssimes. N'hi ha hagut també amenaces i insults i empentes amb aquesta gent que es diuen que són antisistema o anti no sé què. He pogut aguantar en la meva persona, però jo no puc més. El veí m'ha demanat que tingui cuidado, cuidado, cuidado. Ahir a la nit van trucar a 3:45 al timbre, és que m'ha despertat la meva nena petita. Jo vaig agafar el telèfon a l'interfon i em van dir, fill de puta, ja m'hem trobat, ja sabeu un virus. No podràs dormir mai més, ni tu ni la teva família. Això és molt fort, ho sento, però és molt fort. Jo puc aguantar, però la meva filla...

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Jo abans tenia un tros de plau de reig que hi collíem molt de tot. Omelles, oliveres, feia un goig que ni morava. I ara allí m'hi han plantat una fàbrica. Quartos, sembla que t'hagin donat quartos, però no és res, perquè els quartos no valen res. Així és la vida.